0: qualsevol port del món, des del port de l'Havana, Alicant, Múrcia, Andalusia, moltíssims, Adra, per exemple, Almeria, Màlaga, de Sevilla, de Barcelona, de Palma, de València, d'Alacant, perquè si venien sense la patent de sanitat, els funcionaris de sanitat d'Eivissa no els deixaven entrar.
1: ¿Cómo son estas tarjetas para que los oyentes de Más de Uno Eivissa y Formentera se hagan a la idea?
0: Bé, n'hi havia de molts de tamanys, tu n'has vist d'aquestos així tamanys més petits, tipus foli, perquè mos entenem, però n'hi ha de tamany de pòster, el que ara seria un pòster o un cartell, n'hi ha d'aquest tamany, n'hi ha que són més polits, per exemple, els d'Esport de Mahó tenia un dibuix molt guapo, llavors n'hi havia de més senzilles, podien tenir sobretot tamany foli o tamany cartell, perquè mos entenem.
1: ¿Desde cuándo se remontan estas tarjetas que tenéis en el Archivo Histórico de Eivissa y Formentera? ¿Cuáles son los primeros? ¿Hasta cuánto más o menos?
0: Primers, naltros són els més antics que tenim fins ara, però ja dic, m'ho surten patent de sanitat perquè se reciclaven i podem trobar-nos de més d'això, però són des darrer any de segle XVIII, de finalíssim de segle XVIII, 1799-1800, i llavors ja sobretot tots els tenim durant el segle XIX, a mitjan segle XIX en tenim moltíssims. Pensem que llavors la Llei General de Sanitat de 1855 regulava aquestes patents de sanitat i clar, n'hi ha moltes i per cert estan digitalitzats, de fet a mesura que n'anam trobant més els anam digitalitzant, però estan tots digitalitzats i la gent se pot entretenir a buscar-los a la web de l'Ajuntament, buscant la finestreta d'arxiu històric, entrant en els fons digitalitzats i buscant sanitat, allí se'n pot trobar que n'hi ha milers.
1: Esto tiene que ser apasionante, sobre todo para descubrir la vida de mucha gente, ¿no? Porque recibíamos muchísima gente que venía de otros puertos y también un poco para saber qué profesiones venían, qué tipo de marineros venían, cómo eran, un poco saber cómo se vivía en aquellas épocas, ¿no?
0: Sí, efectivament, perquè pensem que si, així com un vaixell no podia atracar sense aquesta patent, les persones, tant per entrar com per sortir, encara que venguessin de Palma o anàssim a Palma, a València, necessitaven un passaport. És a dir, hi havia passaports nacionals i passaports internacionals. Però, per exemple, per poder viatjar, un ciutadà s'havia de treure un passaport, se li donava per un termini d'uns 2 o 3 mesos i havia d'explicar per què anava. Per exemple, un capellà, perquè anava a fer sermó a València, o una persona perquè anava en el metge a Palma o a Barcelona, o perquè anava per temes de seu ofici. Però també lligat en això, en les patents de sanitat, també hi ha una altra documentació molt interessant, que en podem parlar un altre dia, dels passaports, que n'hi ha tant de nacionals com d'internacionals. I allí, com molt bé dius, s'especificava nom, edat, a què anava a fer, però a més, com que no hi havia fotografies, en aquell moment encara, feien una descripció de com era la persona. I posaven altura, media, envergadura, recio, no recio, delgado, moreno, ulls blaus, ulls pardos, barba cerrada, barba no cerrada, i coses així.
1: ¿Y quién pedía estas tarjetas sanitarias o estos especie de pasaportes? ¿Dónde los tenías que pedir en tu puerto de origen, por ejemplo?
0: Bé, la institució pròpia de cada banda, en aquest cas era l'Ajuntament d'Eivissa, que els havia d'emetre, i això sí, és una competència que a partir de la creació del cos, del que avui és el cos de Policia Nacional, que es va crear per una ordre de Fernando VII en gener de 1824, el 13 de gener, crec recordar, llavors es va anomenar un subdelegat de policia, perquè no va haver-hi fins 20 anys després el que era un comissari de policia a Eivissa, però en 1824 va arribar el primer delegat de policia i entre altres competències, com mesurar que no s'enganyaven sopes d'espà o en cellet o coses d'aquestes, tenia s'ha d'expedir i donar vistiplau en els passaports perquè la gent pogués entrar o sortir. De fet, ara és una competència que la Policia Nacional encara té, perquè són tots els hotels els que li han de passar la relació, o sigui, diàriament o setmanalment, de tota la gent que arriba, perquè clar, pot ser una persona amb antecedents o no. Llavors els hi passen tots els viatgers que passen per Eivissa, per hotels, els hi han de passar la policia, i de fa 200 anys també havien de controlar la gent que entrava i sortia a l'illa.
1: I el tema sanitari com se controlava? Perquè en aquella època m'imagino que no era lo mismo tener una varicela ahora que tenerla antes que te morías, o tener unas fiebres y ya echarte a temblar. ¿Cómo se valorava aquello?
0: I doncs mira, bona pregunta, perquè cada vegada que arribava un vaixell, a part de primer, se'ls demanava la patent de sanitat, i llavors quan ja se'ls havia donat, els funcionaris de sanitat, que depenien de l'Ajuntament, havien d'entrar dins els vaixells vaixell i inspeccionar l'estat dels passatgers, si presentaven febres o mala cara o vermells o tiritones o el que fos, de la tripulació i de la roba, és a dir, de la mercaderia.

Dia, el que se li deia gèneres contumaces. És a dir, i aquests gèneres contumaces, perquè se sospitava o se pensava que havia de passar, que les epidèmies i les malalties passaven a través de la roba,